My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines... He localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Take Away. Fly across your ocean. Escapada. Break away. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar? I passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Break Away, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Break Away del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que també energia de la positiva, bon rotllo, sí, podria ser una cançó per al nostre espai del

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Baciato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. I es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tota Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Macchiato Forever. Des de la perspectiva Niebski. Algú va dir: tot passa. Ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburg. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emily Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i Intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a l'ESEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre.

0: Sempre t'escoltem a tu. Perquè això... això ho fem junts.
1: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight. Tenim la nit. Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston. I know.

en Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La noche y tú va ser la seva adaptació al castellà d'aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco, Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema. Que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5, perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com, o si prefereixes a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: hola, Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja. Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu, tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro, que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdaran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Pots per tu.
1: Pots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
2: Oh, está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu Dipinto di Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real. Era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor. Perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola, Albert. Bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets, amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu Encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, nano. 1974, la fantàstica Bagnum Turner, Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, Corrent en la Família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants, de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i Intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig, de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies, des de primer fins a quart d'ESO, a l'ESEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i Intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal, i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern, que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a la ZEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown will

0: Taylor.
1: Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui no faré la homilia inicial que faig sempre, la faré després, perquè tenim dues convidades que necessiten parlar molt i parlar molt de coses molt interessants. I per tant, escolta'm, jo que faig l'homilia, que em queixo sempre d'alguna cosa, ja em queixaré, però no ara.

0: fons d'aquesta música que diu, com el vaig treure, que diu la música de fons per un teatre. Bé, podria ser música de fons per un teatre, podria ser doncs, per una passejada per la muntanya, és igual. Però avui, per parlar precisament d'això de teatre, tenim nosaltres aquí a la Núria Escamilla, la regidora de Cultura i Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat. Bon dia, Núria.
1: Bon dia, bon dia.
0: Molt ben trobada, finalment, ho hem aconseguit, doncs, amb ganes de fer-ho, eh?
1: Sí, home, i tant, amb moltes ganes de poder explicar, fent molta feina.
0: Això estic convençut que sí. Ara falta que ho comuniquem a la gent que ho sàpiga. I també l'acompanya Blana Castells, del
2: Hola.
0: Servei de Cultura.
2: Sí, senyor, hola.
0: Què tal? Bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Què tal, Anna?
2: Molt bé, també encantada d'estar aquí.
0: Bueno, doncs comencem. Escolta'm, jo tinc aquí un document que és bastant llarg, i em sembla que no està complet, perquè jo vaig fer una impressió d'unes quantes fulles, que és el model de gestió del Teatre de la Unió i la Sala Clavé, que es va presentar pel Servei de Cultura, precisament, l'11 de juny del 2025. El que passa és que després, evidentment, hi ha hagut l'evolució que tenia que haver-hi, i a partir d'aquí hi ha un acte de reunió del model de gestió del Teatre de la Unió i constitució de la Comissió Artística, que es va fer el 17 de febrer, també, d'aquest any. Mm-hmm. Doncs comencem per aquí.
1: Bueno... De fet, ens fa molta il·lusió, tant a l'Anna com a mi, estar avui aquí i, per fi, no parlar doncs, d'obres i de parets no? d'aquest continent, sinó, per fi, poder parlar del contingut, no? Que és, al final, el que venim a fer des del Servei de Cultura. Efectivament, Sant Cugat guanya un nou teatre, un teatre municipal d'un format mitjà, molt versàtil, del qual doncs, l'Ajuntament és qui lidera la gestió. No? Però tant el Pla d'Acció Cultural com el nostre sentit comú ens diuen doncs, que les decisions no les prenguem en solitari ni des d'un despatx. No? I és per això doncs, que hem volgut crear una comissió artística, com vam comentar, en aquest document que teniu, que efectivament aquest document és viu. De fet, aquesta versió jo crec que ha quedat molt antiga, perquè realment contínuament estem modificacions. I inclús quan s'obri el teatre, doncs hi haurà modificacions. Per tant, és un primer document del qual nosaltres ens basem doncs, escolta'm, per poder explicar a la gent el contingut i explicar-nos també nosaltres una eina de treball. No? I llavors, bueno, hem volgut doncs, que aquesta comissió artística sigui un marc doncs, de decisió compartit, que la integren doncs, representants de l'àmbit cultural de l'Ajuntament i, com veus, reconegudes, que això l'Anna ara ens explicarà exactament els objectius doncs, de la comissió, qui en formarà part, qui integren, que sapigueu que aquesta comissió doncs, també ens fa il·lusió dir doncs, que ja hem començat a caminar, ja la tenim formada, vull dir que estem avançant feina per tal doncs, que el 2027 doncs, puguem tenir ja una programació estable en el teatre. I bé, jo crec que quasi que l'Anna expliqui exactament doncs, quins objectius, qui formen part i com funcionarà aquesta comissió artística doncs, que hem volgut doncs, que la programació professional doncs, tingui veus, ulls, com deia l'Anna, doncs, tentacles, no? Perquè ens ajudin a poder portar la millor programació aquí a la ciutat.
0: Bueno, Anna, doncs, endavant amb la comissió.
2: Mira, doncs, just ara arribo d'una reunió amb la comissió artística, ja és la tercera, ho dic
0: sí,
2: perquè...
0: Està la cosa que encara
2: allà.
0: calenta.
2: Sí, però ja anem discernint, eh? Ja, perquè, clar, és com diu la Núria, ja volem engegar el 2027 amb una programació pensada i decidida des d'aquest òrgan, no?, de participació. Bueno, fa temps que la ciutadania, i sobretot la que està organitzada, ens està demanant nous models de gestió i de col·laboració amb l'Ajuntament i vam pensar que, ja que reobríem un equipament cultural, podia ser un bon moment per repensar la manera d'organitzar-nos, no? O de gestionar-lo. I la nostra idea era, bueno, com que aquest equipament s'integra a la xarxa de centres culturals que portem des del Servei de Cultura, doncs en lloc de fer una programació des d'un despatx i els mateixos de sempre, tot i que sempre consultem, nosaltres preferíem que hi hagués un marc de decisió molt més compartit, que hi haguessin molta més diversitat, que hi haguessin moltes més sensibilitats, però sobretot el que volem és que hi hagi gent experta en aquelles matèries que són pròpies de les arts escèniques. El que vam valorar nosaltres, que una bona manera seria que des del món participatiu, les taules que tenim ara des del Consell de Cultura, no? La taula de teatre, la taula de dansa, la taula de música, cada una d'elles designessin una persona que els pogués representar. Després vam demanar també a l'entitat de la Unió Sant Cugatenca que aportessin també aquesta persona experta per formar part de la comissió i, evidentment, doncs, gent de l'àrea de cultura. Total, som 9 persones que estem ja treballant per poder pensar quina és la millor programació que ha de tenir aquest teatre. Estem nerviosos, perquè, clar, bueno, és tot nou i tenim moltes ganes de començar. Segurament, doncs, bueno, ja anirem fent rodatge, no?, que és el que... el que ens pertoca ara.
0: La idea seria aquesta que apuntaves, que a partir de setembre, octubre d'aquest any, que és uns quants mesos de moviment, de preparació, per iniciar una programació normal, per entendre'ns, sí, a partir del
2: febrer.
0: O sigui, febrer del 27.
2: Nosaltres ens estem plantejant que de febrer a juny, el primer semestre que solem treballar nosaltres en aquests calendaris, sigui quan... la comissió artística fa aquest segell, no?, aquesta aportació.
0: De totes maneres, hi ha una pregunta que us vull fer, i és, tenim dintre de la gent que ho haurà de dirigir, hi haurà un programador del Teatre de la Unió?
2: Un responsable de la programació.
1: El programador, diguem que és la comissió artística.
0: Això
1: és
0: dir,
1: no hi haurà un programador, sinó que hi ha una comissió artística del qual formen part, doncs, aquests membres que hem comentat que venen de les taules del Consell de Cultura, també venen, efectivament, gent doncs, del servei, i inclús també, i ja ho afegeixo, el programador del Teatre Auditori, Emma Vilassau, també forma part d'aquesta comissió, perquè al final, com deia l'Anna, l'objectiu és que nosaltres puguem abarcar el màxim possible, és a dir, que puguem anar a fires, que puguem anar a veure espectacles i, escolta'm, a portar-los en aquell espai on encaixi millor la proposta artística, no?
2: Per tant, necessàriament ens haurem d'entendre amb el Teatre Auditori i hem de poder aprofitar la seva expertesa.
0: La gestió del Teatre de la Unió serà directament municipal.
1: Sí, exacte, des del Servei de Cultura.
0: El Servei de Cultura,
1: sí,
0: estrictament.
1: Estrictament.
0: Molt bé. I aleshores hi ha una altra cosa que també seria interessant comentar, i és una programació s'ha de fer, en fi, això ja és evident, com a mínim a un any vista,
2: exacte,
0: una temporada vista, perquè si no és impossible. Ja en el primer document, aquest document del model de gestió, es parlava repetida bastant que es pensava també en el tipus de teatre amateur, el tipus de teatre emergent, és a dir, gent de Sant Cugat que estarien començant doncs, a fer doncs, tant música com teatre, com el que fos, com dansa, perquè es pogués compaginar o es pogués equilibrar entre la programació, podríem dir, entre cometes, normal, uh-huh, i aquesta que seria específica per poder fer una promoció pròpia de la ciutat.
2: A veure, el Teatre de la Unió ha de ser un servei a la ciutadania, un servei a les companyies que tenim a la ciutat, al talent local, però no és el que ocupa principalment a la comissió artística. Com que avui venim a parlar d'ella, doncs la comissió artística s'ocuparà de la programació professional emergent, si cal, amateur, evidentment, no té, la qualitat està a tot arreu, però són els que ens han de proporcionar aquesta programació estable del teatre. Però aquest teatre tindrà moltes més potes, té un pla d'activitats molt més gran, hem de donar suport a la creació, hem de poder donar resposta al calendari festiu de la ciutat, hem de poder... Bueno, quantes vegades hem trobat a faltar, no?, aquest espai per aquestes 400 persones. Nosaltres, des del servei, mare meva, constantment dèiem, oh, aquesta sala que ens falta, doncs és ara el moment de poder-la utilitzar.
0: En aquest cas, estem parlant només del Teatre de la Unió o també de la Sala Claver?
2: La Sala Claver sempre serà, acompanyarà tot plegat. És un espai escènic més a la ciutat, igual que ho és el Teatre Mirasol, per tant, ens haurem de combinar, haurem de defensar sempre aquelles coses que encaixin millor en aquell espai escènic, fins i tot amb el Teatre Auditori, crec que anem valorant això, no? A vegades han passat coses al Teatre Auditori que potser haguessin estat millor defensades en una sala com la que ara serà la Unió.
0: Segur.
2: I al revés, nosaltres tampoc volem oferir coses que se'ns vinguin grans, és així. Llavors, si Sant Cugat disposa d'aquests espais, doncs posem-hi allò que hi encaixi millor.
0: Cap a un teatre de 400 localitats, Sí. En aquest cas, segons tinc entès, perquè almenys al principi estava dit, doncs que feien en teatre a la italiana, per una banda...
2: Bueno, és un teatre molt versàtil.
0: I a més, va tindre la possibilitat d'escenari central,
2: sí,
0: com, tipus, o, com la Villarroel de Barcelona, que
2: és,
0: o com
2: sí.
0: el Teatre Lliure.
1: I la Grana també és retràctil, per tant, també poden succeir concerts...
0: Es poden retirar totes,
1: exacte,
0: i la gent que estigui dreta per la gent jove, perquè jo no puc això, eh?
2: No, però pots deixar una sala diàfana completament, sí, on hi capiguen doncs, 900 persones en algun format concret.
0: Jo hi ha una cosa que vull comentar-vos perquè penso que és difícil, eh? Uh-huh. I és, si és complicat fer una programació habitual, que sigui una o dues persones, amb 10 persones pot ser difícil.
1: No.
2: Som nou, eh?
0: Som
2: persones?
0: Nou.
2: Sí.
0: Ah, bueno,
2: de fet,
0: no,
2: m'he de dir que m'agradaria dir qui són.
1: Vinga,
2: perquè...
1: diguem qui són, perquè ja que és novetat.
2: Ara ja les començo a conèixer.
0: Això que una... no, seria bé, Núria. Qui són, exactament?
2: Mira, la taula de dansa sí. ha designat a la Glòria Zapater per sí. poder fer aquest paper dins la comissió artística. Sí. La taula de música ha designat a l'Ismael Serradilla.
0: Sí.
2: La taula de teatre ha designat al Ferran de Juan.
0: Sí.
2: I l'entitat, la Unió Sant Cuatenca, li ha donat aquest rol en el Miquel Segovia. Llavors, encantats tots. A més, hi ha el Pau Sants de la PUA, oficina sí. musical, perquè la música estarà present en aquest espai.
0: No, i la PUA, doncs, el Bocamoll i el mateix teatre de Torreblanca està fent exactament, actuacions
2: no
0: de vegades que jo, com que no ho veig, em quedo parat.
2: I tant, gràcies, però sí, és veritat. Tenim el Josep Pla com a responsable de programació dels centres culturals. Tenim la Carlota Vallès, que és tècnica de cultura, però serà la responsable de l'equipament. Jo mateixa com a cap de servei, i el que deia la Núria, comptem amb l'Andreu Gomila, entenc, com a cap de programació de teatre auditori, perquè formi part d'aquesta comissió, i entre tots arribar a consensos per poder tirar endavant aquesta programació. No ho podríem fer sols, Eduard. És que no ens ocupem només d'un equipament. Nosaltres tenim una feina de por, ja ho dic,
1: sí,
2: però ens hem d'ocupar de moltes més coses.
0: Hi ha potser una altra característica que convindria comentar, i és que, òbviament, el teatre auditori, en aquests moments, jo sempre ho dic, no és un teatre que només programa teatre, i com a conseqüència ha de fer un equilibri quan fa una cosa de dansa, si el divendres i que el diumenge no hi hagi dansa altra vegada, sinó que hi hagi teatre, i l'altra setmana doncs, que hi hagi música, i si pot ser que hi hagi clàssica o que hi hagi cançó, i això és molt més difícil de solucionar que no pas un teatre que diu faig 6 obres des de la programació tota la temporada i doncs 5 setmanes cada una, pam, pam, pam, pam, i lliga. Això no, això és molt més complicat.
2: Bueno, però...
1: anirem caminant al final.
0: Com en aquest cas s'afegeix una cosa, i és que hi haurà el teatre Auditori Mavirassau per una banda, el Teatre de la Unió per una altra, i el Teatre Mirasol, llavors...
2: I hem de dialogar, necessàriament. Hem de dialogar i poder fer una oferta a la ciutat al màxim diversa, que tothom hi pugui sentir-se
0: convidat.
2: Però que
0: no xoqui allò típic de dir avui divendres al Teatre Auditori hi ha dansa...
2: Doncs nosaltres segur que no farem dansa, a no ser que una cosa i l'altra s'acompanyin. Però, sí, evidentment, no ens farem mal. Al contrari, ens hem de fer i ens hem de complementar, en general. I així estem, eh?
0: És difícil,
2: molt
0: eh?
2: Difícil, ah. Molt difícil, però pensa, a petita escala potser, però nosaltres ja portem 8 centres culturals oberts, sí, que ja ens passa això constantment. Sí. Potser és una de les nostres mantres més importants, no?, aquest calendari tant que s'ha d'anar cuidant. Ho tindrem molt present, això.
0: I pensant en això i en la dificultat que suposa equilibrar els diferents espais i aconseguir que això doncs, no hi hagi una repetició en el mateix moment, jo vull fer una altra consulta. Tenim algun espai en perspectiva més, considerant això que la ciutat ha crescut i com a conseqüència potser fa falta? No. Perquè hi havia un espai que es considerava que era possible, que era el teatre del Centre Popular Andaluz.
1: Sí, de moment
0: això
1: ho tenim en stand-by, efectivament. Vull dir, l'entitat, a les últimes declaracions, van dir doncs, que no tenien necessitat de vendre, vull dir que estaven sanejats i que tenia l'entitat força, doncs, que per continuar endavant, cosa que celebrem també, perquè al final el que volem, doncs, també des de l'administració és que la societat es mogui, tingui motivacions, iniciatives i que puguin ser ells també, doncs, que tinguin aquestes propostes. Per tant, celebrem per una part, doncs, que l'entitat tingui, hagi guanyat aquesta força, i per tant ells de moment diuen que tenen l'empenta com per seguir endavant amb l'edifici i amb totes, doncs, les propostes culturals que vulguin aportar a la ciutat. Per tant, ho celebrem. De moment nosaltres incorporem aquest teatre nou. Sí que certament en quant a espais, a la sala Clavella veiem que està amb molta utilització, és a dir, que realment sí, sí. La ciutat necessita d'espais com aquests. Esperem, doncs, que puguem engegar la nova biblioteca central. La nova biblioteca central, efectivament, també serà un lloc on puguem fer comunitat. És que realment, abans ho comentàvem, no?, que realment necessitem, doncs, que la gent que visqui a Sant Cugat, doncs, s'arreli, no? Però, doncs, hem de buscar aquests espais. I la nova biblioteca central, doncs, també tindrà un auditori per tal de que, escolta'm, les entitats, totes les propostes que tenim, que realment són moltíssimes, doncs, puguin habitar a la ciutat i, diguem, doncs, un espai, doncs, una característica similar, doncs, potser amb la Cenotècnia de Sala Clavé, però que ens puguem reunir i que puguem estar, doncs, realment treballant en comunitat, doncs podria ser la nova biblioteca central.
0: Hi ha una possibilitat també, que no sé si s'ha pensat, i és alguns espais dels que ja s'utilitzaven. Per exemple, tenim la Casa de Cultura, que, doncs, s'havia fet teatre de petita,
2: molt petit format, sí.
0: Dos personatges, un monòleg, etcètera, etcètera, que està en un lloc molt adequat, perquè és un lloc cèntric des d'aquest punt de vista. Per altra part, des del punt de vista, diguéssim, tècnic, té deficiències.
2: Moltes deficiències, sí.
0: Una d'elles és aquesta de l'alçada, que a partir de la fila 4, doncs, és difícil de poder veure. S'ha pensat, potser, en fer una... Perquè hi havia un projecte que era la tercera fase de la Casa de Cultura. L'Anna fa que sí. Que aquesta fase, aquesta tercera fase, era aquella sala... Aquella sala que s'havia de fer, on hi ha la plaça, en aquest moment que estan fent, doncs, els pollasses a l'arç, i allò tenia un punt també molt interessant. Això ha quedat descartat totalment?
1: De moment,
2: sí. Sí, és un aturat, no?
1: Sí, aturat, i també hem de tenir en compte que està en una zona, doncs, molt propera al monestir, on realment la muralla, doncs, dona cap allà, i llavors, bueno, hem... Sí que certament tot al voltant del monestir l'hem d'estudiar i la Casa de Cultura és aquelles, bueno, doncs, aquells edificis que es van fer, doncs, en una època, però que potser ara, doncs, no l'haguessin fet, vull dir, perquè al final dona molt bon servei, però potser no està col·locada en el millor lloc estratègic, perquè, doncs, l'entorn del monestir necessita poder a visibilitzar bé amb tots els seus eixos al monestir, no? Llavors, bueno, sí que és veritat que en allà, de moment, no hi ha res previst de construcció d'una ampliació ni res, sinó que ens aniríem cap a la nova biblioteca central, si de cas.
2: De totes formes, que jo sempre defensaré la Casa Cultura, és un espai molt cèntric,
0: però... És casa teva.
2: És casa meva, jo hi visc, però al final, lo cèntric pot canviar de lloc, eh? Perquè, per exemple, sí. Casal Torreblanca, tothom el veia ben lluny,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: I gairebé la gent que li costava apropar-se, i ara és pool cultural completament.
0: Sí, sí.
2: I la gent, al final, s'acostuma a les coses noves quan interessen.
0: Sí, sí. Jo me'n recordo perfectament que Torreblanca, no, i no Torreblanca, sinó tota la zona del mercat, de la zona del centre cultural, tot allò, no existia.
2: Però ara, per cèntric, la Unió
0: totalment.
2: És completament, no?
0: Totalment, totalment.
2: Sí, sí,
0: també és veritat que la biblioteca, el Gabriel Ferreter, en un moment determinat, també a l'estiu, sobretot, s'havien fet bastants espectacles petits, molts vinculats a poesia, a la part exterior, o sigui, al pati de la biblioteca.
1: Se'l continuen fent.
0: Vull dir que hi ha una sèrie de coses, sí. Com per exemple els concerts aquests que es fan de tipus especial de cambra, amb espais poc habituals.
1: Singulars,
0: no?
1: Sí.
0: Vull dir que en aquest sentit hi ha una resposta, penso, bastant interessant.
2: Sí. Molt bona. Molt bona resposta.
0: Amb una quantitat, això que dèiem, no? El Teatre Auditori té 920 localitats, doncs omplit d'allò...
2: Sí, és fàcil, no? És una responsabilitat molt gran.
0: No? I el que està passant en aquest moment, Núria, és que el 84% d'ocupació...
1: És molt.
0: En aquest moment, els espectacles que es faran fins al 31 de maig, n'hi ha 3 que estan exaurides.
1: Sí.
0: I n'hi ha 2 que gairebé estan exaurides.
1: I esperem que continuï així, perquè realment el que volem és que la gent pugui gaudir i li apropem a grans espectacles i que es puguin veure aquí a caminant, no? A quilòmetre zero, que diem.
0: Des del punt de vista dels grups que formen part d'aquesta comissió, quin tipus de, diguéssim, de reacció hi ha hagut?
2: No t'estic entenent la pregunta.
0: O sigui, aquesta comissió es va parlar d'ella fins a l'any passat, es va començar a comentar, es va fer una sèrie de reunions, com hem dit molt bé, n'acabeu de fer una.
2: Sí.
0: La decisió de quins serien els uns que representarien a cada grup ha sigut fàcil?
2: Sí, i ha estat molt ben rebuda. La gent que participa a la comissió artística, m'estàs parlant,
0: sí.
2: Molt ben rebuda. I estem supercontents amb tots ells i elles. Sí, no ha generat suspicàcies, vostè està tothom...
1: Bueno, de fet, hi ha uns objectius molt clars del que ha de fer la comissió. Per tant, un cop nosaltres establim el marc en què treballarà la comissió, també és fàcil entendre l'encàrrec que tindran,
2: sí.
1: No?
2: Sí, és que a mi m'agradaria destacar una cosa sobre aquest encàrrec, perquè hem destacat molt que hauran de portar aquesta programació estable i professional, però també els demanem que estiguin en permanent contacte amb les taules d'arts escèniques que els han designat per saber aquelles inquietuds, aquells interessos i sobretot aquelles necessitats de formació que puguin tenir les diferents companyies locals o el món cultural en general. Hi ha una línia que volem obrir, que és justament aquesta, la formativa, que hi puguin haver-hi. Ara m'ho inventaré perquè no sóc jo el que ho vaig a pensar, justament ha de ser aquesta taula, no? Però doncs, cursos de direcció, cursos de dicció, cursos que puguem nosaltres oferir per anar millorant a poc i anar desenvolupant aquesta producció local que sigui de molta més qualitat. Perquè és un dels nostres objectius com a servei de cultura.
0: Clar. I des del punt de vista de donar suport a noves creacions.
2: També és una línia que volem obrir, que perquè no recau tant amb la comissió artística, sinó que ens recau més en l'equip gestor d'aquest teatre. Però haurem de treballar, sí o sí, doncs amb les coses que ja existeixen. Hi ha un Viver a la Unió, hi ha un teatre auditori que també li dedicarà esforços en aquest tema. Nosaltres ens hi hem de sumar i entre tots, igual que programem de forma complementària, doncs que això també passi amb el suport a la creació.
0: La col·laboració que abans apuntàveu de teatre de M.B. Sau i Teatre de la Unió estarà mitjançada precisament per la participació del programador dins d'aquesta comissió. La forma d'actuar és unes reunions, diguéssim, programades, sí. O és una forma, perquè a part d'això, per poder programar, molta gent tindrà que anar a veure espectacles.
2: Sí, nosaltres... Com deia la Núria abans, són els nostres ulls. Nosaltres també anem, ara sembla que ens estiguem desentenent.
0: No.
2: Els 9 que formem part d'aquesta comissió artística hem de poder anar a veure coses, ser aquests tentacles, no? Aquests ulls, aquests caps. Tothom que va veure coses després ha de contestar i respondre un formulari d'informació mínima per poder pensar si aquest espectacle és òptim pel Teatre de la Unió o pel Teatre Auditori o no, directament. Així que anirem recollint informació molt online, perquè al final la gent tenim el temps que tenim. Estem demanant aquesta feina, no és remunerada. No sé si no s'ha dit mai, però per si de cas ho remarco.
0: Jo he llegit que efectivament
2: no és remunerada. No és remunerada, no els hi pot costar diners tampoc, que evidentment està més que garantit que puguin anar a veure espectacles o anar a fires i mostres, i si s'han de quedar a dormir, doncs tot això ho assumirem, però no és remunerat. Per tant, ens hem de repartir tant com puguem aquesta feina. Llavors...
0: És difícil pensar d'entrada, vull dir, jo... Sí, m'agrada molt la idea, eh? Però m'agrada veure, doncs, a la pràctica, el grup que està, que heu format, quina resposta pot haver-hi, eh? Perquè és difícil. Jo us reconec que és difícil.
2: Sí, i nosaltres el que fem és tirar-nos en aquesta piscina, que pensem que està prou plena d'aigua, però, bueno, no estem en el 100% de saber què és el que passarà.
0: No,
2: també
0: no,
2: aquesta inquietud també la tenim tots,
0: no? Escolta,
2: és una cosa nova.
0: Jo penso que la idea és molt bona i que, a més, fa falta per la ciutat. Això és evident.
1: Bueno, i que al final l'aposta aquesta de la participació, ostres, a vegades només sembla que sigui només amb un reducte, no? I creiem que ha de ser transversal. És a dir, que al final... Ostres, que realment, des del Servei de Cultura, i com bé ha dit l'Anna, no només ens encarreguem, bueno, del Teatre a la Unió, efectivament, portem molt de pes a sobre, perquè tenim, efectivament, doncs, tots els altres centres, però també tenim una festa major, tenim bueno, doncs, totes unes festes calendaritzades de la qual nosaltres doncs, donem servei, que efectivament això és un trosset més d'aquest gran paraigua que porta el Servei de Cultura. Per tant, entenem també que ens necessitem mútuament. És a dir, jo crec que hi ha ganes d'aquesta participació en la programació, i a més, entenent de quin teatre venim, d'acord? És a dir, que allò que deies tu de l'herència, doncs sí, efectivament, hem reobert un teatre. Per tant, reobrim vol dir que ja havia estat obert, d'acord? Amb unes altres característiques, amb unes altres, bueno, amb un altre tipus de tessitura, però ara aquest teatre l'hem d'omplir de contingut. I aquí és des del Servei de Cultura hem creat convenient. I, de fet, el Pla d'Acció Cultural doncs, també ens ho diu així, no? Que creiem que les decisions doncs, no les hem de prendre en solitari, sinó que al final doncs, hem de poder crear... A més, aprofitant que tenim les taules sectoritzades, que al final tot encaixa, no? O sigui, si no, quin sentit té fer un Consell de Cultura? Quin sentit té que les taules treballin i facin propostes? I, ostres, al final ens hem de beneficiar tots de tota aquesta feina, i jo ho dic, invisible, que fan moltíssima gent pel bé de la cultura, i ho dic invisible perquè a vegades no és prou reconeguda, però hi ha moltíssima gent que està treballant en fi de bé, no? I a fi d'aportar valor cultural a la ciutat. Doncs escolta'm, aquesta gent ha de poder tenir veu, efectivament, en aquesta comissió artística.
0: Molt bé, doncs heu tirat aquí una dosi d'optimisme que em fa sentir molt bé. I us haig de dir que ja hem anat una hora. O sigui, per tant, no, que l'últim que us volia dir és a Núria o Anna, si voleu afegir alguna cosa al que hem parlat.
1: No, jo crec que nosaltres veníem molt estructurades per poder parlar de la comissió artística. Sí que realment tenim moltes ganes de comunicar moltíssima feina que estem fent, que realment tenim ganes de poder-ho comunicar doncs, ja a tots els ciutadans on estem. Portem massa temps parlant d'obres i ara tenim ganes doncs, de parlar doncs, efectivament de tot el que succeirà doncs, a la Unió Centre Cultural.
0: Anna?
2: No, jo res més. Escolta, tindrem un teatre referent en mig format que li feia molta falta a aquesta ciutat, a l'abast de la gent de la ciutat, i amb això ens quedem, no?
0: No cal dir que jo tinc moltes ganes de veure-ho, de participar i d'estar el dia que dia de la inauguració,
2: home,
0: a la primera funció.
2: Eduard, tens una cadira assegurada allà.
0: Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Anna.
2: A vosaltres.
0: I fins la propera, que sigui aviat.
1: Exacte, aviat.
2: Gràcies.

Ui, escolta'm una cosa. Aiman, posa'm l'entrada musical per fer la homilia. Ara faré la homilia que no he fet al principi. Endavant.

La homilia del Molta Comèdia. Avui està de moda anar al teatre? Benvolguts, germans, en les arts escèniques. He llegit fa pocs dies, havia empresa, una entrevista a Isabel Vidal, la CEO del grup Focus i presidenta d'ADECCA, Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que em sembla interessant comentar, estimats, perquè es parla de que són temps esplèndids per al teatre català degut a que les darreres xifres d'ocupació i recaptació confirmen un nou rècord històric a Barcelona l'any 2025. Com passa habitualment, sembla que per algú, i algunes, Catalunya és Barcelona ciutat, la capital. Però tot i que Sant Cugat, també per algú i algunes, és un barri de Barcelona, la realitat és una altra cosa diferent, encara que no els hi sembli a algú i algunes. Des de Sant Cugat del Vallès no ens podem queixar. El Teatre Auditori, inaugurat l'any 1993, el mes de setembre farà 33 anys, 33 anys. Ara Teatre Auditori Emma Vilalasau segueix amb un índex d'ocupació alt, un 84% fins ara, que suposa que dels propers 8 espectacles de programació pròpia fins finalitzar la temporada 25-26, 3 estiguin exaurides les entrades. 3 amb un remanent que no supera les 100 de les 920 i 2 amb una resposta fins al moment que arriba a la meitat. Això potser perquè el concert de la Paz Vega els preus són una mica més alts del normal. Bé, cal dir que aquesta temporada han tornat els musicals, tant per adults com de tipus familiar, i que l'òpera sempre omple. La selecció de teatre respon a la demanda del públic i que la dansa, recent el cas de Maria Pagès i tancant temporada la Veronal, sempre ha tingut un públic fidel al teatre que, també cal dir-ho, es va promocionar des del principi quan això no era habitual en els teatres de ciutats de menys de 50.000 habitants. Però tornant a l'entrevista a la Sílvia Vidal de Focus i a ADECCA, en un moment determinat comenta que probablement l'èxit del teatre a Catalunya, insisteixo, ara sí diu Catalunya, no només Barcelona, és perquè, diu ella, Catalunya és un país d'arrel tradicionalment teatral i anar al teatre és un hàbit de consum molt implantat. I afegeix, no només en la part de dramatúrgia, sinó també en la part actoral, creativa i de públic, que, a més, ha fet teatre amateur com els nostres fundadors. En aquest cas, evidentment, es refereix a Focus. Doncs sí, senyora Vidal, probablement hi ha un públic habituat al teatre perquè molta part dels professionals ha fet teatre amateur. La majoria començant pels Pastorets, com he pogut comprovar amb entrevistes a figures capdals del teatre català, però per poder fer teatre amateur, a part de la voluntat dels aficionats que treuen temps d'on poden i fan tots els esforços per seguir endavant, tenir els espais proporcionals a la població,

aquest cas del teatre. I comenta que a Barcelona l'índex d'ocupació està al voltant del 70%, tot i que cal considerar que el promís de butaques dels teatres barcelonins deuen estar en les 400 o 500, considerant les sales petites que no passen de 120 o 200. En qualsevol cas, benvolguts germans, està clar que el teatre, anar al teatre, està en un moment clarament positiu. I també Sant Cugat del Vallès. I ara, després d'aquesta homilia, en parlarem. Això ho deia perquè després parlaríem amb la regidora de Cultura i amb la directora del Servei de Cultura. Però ho hem fet al revés. En fi, arribat aquest moment, germans estimats, només cal tornar a dir, com cada setmana, que en qualsevol circumstància preguem que Déu faci més que nosaltres. Amén.

Això que estàvem escoltant és Eclipse, que està interpretat pel Charles Mingus Sound Love, que precisament avui actuen al Bocamoll, aquest grup, amb una sèrie de peces musicals derivades de l'obra de Charles Mingus. Però jo us volia comentar abans que teníem previst una altra entrevista amb la directora del Teatre Auditori, i havíem parlat de diferents coses, entre elles el fet de que hi ha, com ja sabeu perfectament, perquè s'ha publicat a tot arreu, és la contractació d'un nou programador. I vaig veure el diari Ara, en el seu fragment del Núvol, que parlava d'aquesta contractació, i vull fer-vos arribar, perquè el títol és "Un bon crític serà un bon programador?" Això s'escriu per Oriol Puig Tauler i diu exactament això. Divendres al matí ens arribava la notícia. Andreu Gomila serà el nou cap de programació i relacions externes del Teatre Auditori Emma Vilassau. I diu l'Oriol: "Servidor de vostès era Olot, cobrint el festival Sismògraf, i la bona nova va córrer com la pólvora entre artistes, periodistes i programadores. A la capital de la Garrotxa la notícia va ser rebuda amb alegria i il·lusió. A veure si ara aplica el que fa tant temps que escriu els seus articles", va exclamar algú. Entre el gremi dels crítics i periodistes, l'Andreu és una persona molt coneguda. Nascut a Palma el 1977, ha sigut director de la revista Time Out des del 2010 fins al 2017, cap de cultura del diari Ara i cap d'espectacles del diari Avui. Actualment col·labora en diversos mitjans com ara Entreacte, La Vanguardia o El Quadern del País. I cal no oblidar la seva faceta de traductor i poeta, així com de fundador i director del festival El Curs. Andreu Gomila ha guanyat el concurs públic i substituirà Angela Patrick Fanon, ocupant-se de la programació i les relacions externes de l'abans conegut com a Teatre Auditori de Sant Cugat, ara rebatejat amb el nom de l'actriu Emma Vilassau. La notícia també va ser rebuda amb sorpresa i alegria pels seus companys crítics i periodistes. I vaig trobar molt significativa, continua dient l'Oriol Puig Tauler, molt significativa aquesta piulada del nuvolaire Jordi Vilaró Verdusat. Alça! Això sí que és una sorpresa agradable. I potser marca un precedent interessant. La possibilitat que un expert en arts escèniques pugui ser un bon programador teatral. La frase, ja em perdonaran l'egocentrisme, "soc lleu al capdavall", continua dient l'Oriol, em va fer pensar en l'article que vaig escriure a Núvol fa un parell de mesos, "El Nacional que ens cal", arran del concurs per a la nova direcció del TNC. Allà reflexionava sobre aquesta idea que s'ha instaurat a casa nostra, on sembla que l'únic perfil idoni per dirigir o programar un teatre sigui el d'un director teatral. En aquesta equació solem oblidar perfils com els gestors i els programadors, o els investigadors, o els periodistes, o els crítics de teatre. Qui coneix millor el panorama escènic català? Qui té la perspectiva històrica del teatre que s'ha fet a Catalunya els últims 20, 50, 100 anys? La resposta de Vilaró Verdusat em va semblar paradigmàtica, ja que ajunta els termes precedent, possibilitat i expert. L'expertesa és una cosa que suposem, ja d'entrada, a tots els programadors de Catalunya, totes aquelles persones que programen teatres i auditoris, siguin públics o privats, municipals o autogestionats, tenen el mateix coneixement sobre el panorama escènic català que un crític com Andreu Gomila. No puc fer altra cosa que alegrar-me per l'acció de l'Andreu i pel canvi de vida que li espera. Continuarà treballant en el món de les arts escèniques, però es passarà a l'altre bàndol?
tots aquells que creiem fermament que artistes i crítics estem dalt del mateix vaixell, sabem que això és un fet. No som diferents. Les nostres vides són iguals d'inestables i precàries. Tant de bo l'Andreu aconsegueixi que el Teatre Auditori Emma Vilassau sumi públics i es converteixi en un nou vèrtex del triangle amb molts costats, format per les ciutats de Terrassa, Olot, el Prat de Llobregat, Girona o Lloret de Mar, on programadors valents combinen una programació per a tots els públics amb propostes més arriscades de creació contemporània. Esperem que totes aquelles companyies catalanes que giren més sovint per Europa que per Catalunya trobin a Sant Cugat una nova seu. Esperem que l'Andreu no hagi de dir mai això al poble no li agradarà. Sant Cugat del Vallès està situat a mitja hora de Barcelona amb els ferrocarrils de la Generalitat i fins i tot s'hi pot arribar amb una T10 d'una zona. Si ens creiem realment la idea de l'àrea metropolitana pels de la capital anar a Sant Cugat, hauria de ser tan fàcil com agafar el metro per anar a veure les filles del meu Castellucci a Santa Coloma de Gramenet, per exemple. Quines ganes que tinc de conèixer la nova temporada del Teatre Auditori Emma Vilassau i quines ganes que tinc d'anar a Sant Cugat molt més sovint del que he fet fins ara. Desitjo molta sort i encerts, Andreu. Bé, jo diria amb l'amic Oriol que hi ha dues coses que calia tenir en compte. No crec que l'important sigui que l'Andreu faci una programació i hagi de pensar que això al poble no li agradarà, perquè fa molts anys que Sant Cugat ja no és un poble. I li aconsello que llegeixi un llibre que es diu Les mil i una nits i altres tardes, escrit per un servidor de vostès amb 25 anys d'acció del Teatre Auditori, on es veu la quantitat d'espectacles que han vingut a aquesta ciutat, fabulosos, i que, a més, abans que s'inaugurés el Teatre Auditori, avui Teatre Auditori, Emma Vilassau, ningú hagués pensat que es podien veure a Sant Cugat. I deixem-ho aquí, dient també que avui, a les 20 hores, hi ha un concert de cambra a l'Aula Magna del Conservatori amb el trio Freixes, un homenatge en el 150è aniversari de la mort de Pau Casals, recordant el trio Cortot, Tibó, Casals, amb Tatevic, Cachatirian, violí, Laila Puig, violoncel i Alba Ventura, piano. I aquí s'acaba la cosa, perquè amb el pont del 1 de maig sembla que tothom marxa i ningú es queda a Sant Cugat, tot i que el Teatre Auditori no para ni el dia 1 ni el dia 2, amb una progressió externa i un campionat de dansa urbana de Menxo Duran. I ara us deixo una mica de música, el trio en sol menor de Clara Schumann, pel trio Freixes, aquest que actuarà avui a l'Aula Magna del Conservatori. Adeu!

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més,